nang tana kambe ka mahungu lama va kuma kha marikora Ming Sarwaji Sarafam hi va hi kha hi kuma kahle ku ri va NSFAS National Student Financial Scheme Aid Scheme yi va yi kha yi khumba kahle timhaka ta ku ku na timhaka leti va ku ti kha ti ri kona kumbexani ku tsandzeka ku karhi lowu va ku ku ri kona va ku va kha va tivisa kahle mi swi tivaka Ming Sara mina ku ri va tele kumbexana swi tele swichudeni leswi va ku swi kha swi kuma ti-funding hi siku na siku kambe van'wani mi kuma ku ri va heta va va kha va tikumi va nga tikumi ti-funding hi ndlela leyi leswi hetaka swi boha leswaku va va kha va ti-drop out va vuya makaya va nga swi tivi ku va fanele va va kha va ya kwini hi ndlela yaleyo va va kha va tivisa kahle Ming Sara mina ku ri a hi tsundzuxeni vana hi siku na siku ku loko va yena nkateko wa ku va i kha i tikume i kha i kota ku va i kha i fundiwa a tirhi hi matimba leswaku a nga lose ti-funding ta yehe a kota ku va kha heta tidyondzo ta yena kahle a nga ha warawari hi timhaka ta ku veri i fanele hakela ti-fees and all that kambe ke i timhaka leti va ku ti kha ti ri kona le ka ra namuntlha siku